0: fingir. Bones tardes, mallorquinistes. Ja tornant-se per aquí, eh? Després d'assumir i assimilar els disgusts i esfriar dels descens. Ara que està de moda el tema, aquest descens ve a ser com un eclipse, eh? Perquè mos tapa el sol, el llum, l'alegria, la il·lusió. Però com passa amb aquest fenomen atmosfèric, és una cosa efímera. I la llum, l'esperança i el sol tornarà a brillar, perquè la història mos demostra que el Mallorca sempre torna. Ja s'han acabat les costellades, les petxanques, la pretemporada, el Mundial i tot aquest dois, dissabte ja comença la lliga Hypermotion, Hypertension, i mos visita el Bayern de Valladolid. Ara a la fi comença el bo, i és que un autèntic mallorquinista patidor passa pena sense estiu i tot, és que es colla nuts assumptor. Un mallorquinista ja ha passat pena a Marbella, a l'estai de Marbella. No entenc com abans anàvem allà a Font Romeu per entrenar fresquets. Cago en dir que Marbella fa més quilo que aquí, conyo. Fa una bàsquia més pesada que un argentí o un mundial. Cago en dir. No us ho contador. Un autèntic mallorquinista passa pena pel límite salarial. Després d'ingressar 50 o 60 milions d'euros més 6, 7 o 18 de s'ajuda en el descens, un mallorquinista passa pena. Quedarà remanente per mercat d'hivern. Cristo, quina penada. Un autèntic mallorquinista, però també està eufòric en sort nou fitxatges. Això sí, no n'ha vist jugar ni un, ni 5 minuts, però està eufòric perquè van dir que són bons, beníssim, millor així. El que sí pareix que són fitxatges molt compensats. Si vos fixeu, tots són espola de la lletra A, tots són en lletra A, dos Arnau, un Antonio, que també queda bambú, en lloc d'Antonio li un Antonio, per rimar amb Arnau, Antonio, Adrián, Àlex, tot comencen per la lletra A, espola de sa. S'han d'entendre per collons. Arnau Tenas, quita-nos les penes. Arnau Puimal, que esperem que ho faci bé, perquè si no li diran Arnau Muimal. Antonio Roca, el senyor Roca, per si qualcú ha d'anar en els vàters i el cor no funciona. Àlex Sala de Màquines, gran centrocampista, diuen. I Adrián Fuente de les Tortugues, set si t'està assegurat. Això sí, és que és tot un incògnit d'aquest jove central francès, eh? No saps si és un bou o una vaca. O bou, vaca, semaforo. Li diuen. Està bé posar un semàfor de central, eh? Però esperen que estiguin vermell i no passi ningú, perquè si està semàfor en verd, mal assumptor. Per eclipse també és d'en Josep Cerdà, tapant el dolor de la partida d'en Jan Virgili, eh? Si és que finalment passa la revisió metge del Brujas, eh? Que aquesta és una altra. Si no passa de l'ISO, no passa de Lluís Padre Ortells, mos posarà seguint amb un altre A. Adrián Liso. I ja estaria igual a falta de qualque altre nou, a pesar també que qualcun mallorquinista es troben que haurien de reforçar un pot sa defensa, que els inspira amb menys seguretat que sa boia aquesta llarga que han posat allà a sa playa de Ceuta. No han perdut sa pretemporada. Sí que hem de reconèixer que els primers rivals eren un poc magres, el halal, el fatal, etc. Però ja tenim el primer títol de la pretemporada, la ciutat de Palma, ni més ni manco, que davant el campió d'Europa, el PSG, que això sí, se va presentar amb més reserves que una bodega de vin de la Rioja. També passava pena el mallorquinisme per una nova exhibició d'en Cito Lubumbo. I finalment van fer un empat dissabte davant el Herenfenbergen, aquest de la lliga, de la punta de lliga. De moment ningú ha pogut amb aquest Mallorca 26-27. I que duri, ara que comença el bo. El Luis García vol un davanter diferencial. Li duran un manetotèrmic. Ja m'ho vol venir. La foscor de l'eclipse aviat passarà i tornarà a sortir el sol i el llum, perquè si història així ho diu, el Mallorqueta sempre torna. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Como siempre, espectacular la firma de Pep Esberro, que lo tendremos los lunes, o mejor dicho, después de cada partido, ¿no? Así que, dicho queda.
2: Creo que hay que subirle el sueldo porque este año hay 42 partidos.
1: Sí, es verdad, más crónicas, es verdad. Lo hablaremos con él, que seguro que me lo recordará eso, que le estoy dando más trabajo. No sé, vamos a ver qué tal empieza contra el Real Valladolid. Que en principio no parece fácil, ¿eh? No. El arranque del Mallorca.
2: En segunda división no hay ningún partido fácil. A veces ganas un día, ya te digo. Ya. Habrá partidos de goleada, pero por sorpresa. Pero cualquier partido, yo he visto, el año pasado he visto unos cuantos partidos, yo qué sé, del Burgos, de equipos así, que son, que no llegaron a jugar el playoff y tal vez estuvieron ahí, pero son equipos muy, muy, muy incómodos. Son, sobre todo en sus campos, son equipos perros, como digo yo, que te muerden desde el primer minuto.
1: Vamos a intentar disfrutarlo. El periplo hasta la primera primera división, a ver si lo consigue el Real Mallorca. Y nada, aquí lo contaremos todo. En Ser Deportivos Baleares, hoy hemos arrancado y nos queda mucho hasta junio. ¿No, Miguel?
3: Sí, nos queda mucho. Yo creo que vamos a ganar el Valladolid y a mí me da buenas sensaciones lo que transmite Luis García y el equipo.
1: Esperemos que así sea. Gracias, Miguel. Gracias, Nacho García Mayo. Gracias, Nico.
4: Gracias.
1: Nos marchamos. Hasta luego. Adiós.